Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 35%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 30%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 33%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 36%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 36%.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 34%.

0: Bon dia, són les 8. Encetem titulars amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí punts amb retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, aquí perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha lentitud entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. D'entrada a Barcelona, retencions a la C33 i C58 a Montcada, B20 a Santa Coloma, també a la 2 a Pallejà i Cornellà i a la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a una jornada que pot ser molt semblant. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Això quan la calor extrema es micolatja tots els rècords. Ahir l'Observatori Fabra de Barcelona va arribar als 40,9 graus, la temperatura més alta en més d'un segle de registres. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts i la màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant, volíem dir, el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN ara poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci terrible i havia demanat trencar les relacions comercials. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I el sistema de pagament per ús es va perfilant com l'opció més circular, com l'opció més probable per circular per les carreteres d'alta capacitat. El govern aposta per implantar aquest model tipus vinyeta que funciona a països com Suïssa o Àustria amb l'objectiu de reduir el trànsit en les vies cada cop més saturades, com ara l'AP7. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 les nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Veil, The Diplomat o Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: Ens queda el titular del temps. Quart dia d'onada de calor amb temperatures extremes. Així tot podran prendre alguns graus, sobretot al litoral i prelitoral, per la presència de marinades més intenses. Els valors de 40 quedaran més restringits a Ponent, al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 35%.

FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora autopistes i carreteres del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'AP7, al Papiol, en sentit nord cap a Girona, per un accident. Hi ha cua des de Castellbisbal, com a conseqüència lentitud també a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7. Encara retencions en punts d'entrada a Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, agreujat per un vehicle avariat que talla un carril.
0: Els bombers superen una jornada crítica per la situació de focs simultanis, però avui s'enfronten a un nou dia que pot ser similar. Ens aixequem amb tots els incendis estabilitzats, inclòs el de Guimerà, l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Autoritats i equips d'emergència insisteixen en la crida a la responsabilitat. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que el president nord-americà Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. Trump ha amenaçat amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units lloa la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament. En el mateix sentit i de tornada a casa, Donald Trump ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en vies saturades, com la P7, i disposar de recursos per al manteniment. La Generalitat creu que el model s'hauria de replicar a la resta de l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com a molt d'hora. Els tècnics necessiten almenys 3 dies més per certificar l'estabilitat del terreny després d'omplir el clot amb formigó. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. És una comèdia agredolça que el compositor va escriure amb gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de fa 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I el Festival Grec celebra 50 anys, reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat al Teatre Grec, ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i un ball.
2: Esports. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City anglès. Després de ser presentada ahir oficialment, l'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
3: Sintonitzar Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 41%.
6: Estan passant coses al meu...

en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més.

0: Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Un Donald Trump que ha lloat la unitat i el compromís dels socis de l'OTAN poc després d'haver-los criticat durament en el mateix sentit i de tornada cap a casa. El president dels Estats Units ha assegurat que el govern espanyol ha decidit assumir els pagaments compromesos. Hores abans l'havia qualificat de soci horrible i havia demanat trencar les relacions comercials. El laborista Andy Burnham presenta avui la candidatura per liderar el Partit Laborista Britànic. Si ningú més ho fa, serà proclamat guanyador de les primàries i en menys de dues setmanes podria substituir Keir Starmer al capdavant del govern. El drama mèdic de Pitt encapçala amb 25 nominacions als Premis Emmy. Altres sèries destacades són Hacks, amb 24, La maldició de Widow's Bay, The Diplomat i Slow Horses. Els guanyadors es faran públics en una gala el 14 de setembre. I l'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX. La saga s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. Avui, segona jornada del Festival Cruïlla, al Parc Fòrum de Barcelona, amb Pixies, Suede i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents.
1: Esports.
2: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol, amb la primera eliminatòria que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Alexia Putellas ja és nova jugadora del London City després de ser presentada ahir oficialment. L'excapitana del Barça ha explicat que un dels motius que l'han dut a triar l'equip anglès és que és un club independent sense equip masculí. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, el tercer reforç de cara a la temporada que ve. Moscardo, de 20 anys, arriba cedit pel Paris Saint-Germain.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrema amb risc a gairebé tot el país. Molt alt en el cas del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà no es podrà arribar a superar els 40 graus. A partir del migdia, les brises es faran generals més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir, tarda amb nuvolades al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts a les 10 del matí. Molt bon dia. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Estabilitzats tots els incendis que es van declarar ahir a Catalunya de manera simultània en una jornada crítica que es podria repetir avui per les temperatures de rècord i la baixa humitat. Avui, 219 municipis de 24 comarques.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de
6: 30 graus
5: i una humitat del 26%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Són les 11, bon dia. Amb tots els incendis estabilitzats, els bombers s'enfronten a una nova jornada on torna a preocupar la presència de focs simultanis arreu del país. Fins a 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendi i les restriccions d'accés ja afecten 8 espais naturals. El foc de Navarcles al Bages ha afectat una trentena d'hectàrees i una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny. En el cas de l'incendi de la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès són una setantena d'hectàrees i una vintena de dotacions intentant evitar revifalles. La mateixa feina que continua a Guimerà, a l'Urgell. Hi ha relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran ataca objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia a la segona nit de bombardejos nord-americans. Donald Trump amenaça d'endurir els atacs si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Iran, mentrestant, enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. El Gran Teatre del Liceu tanca la temporada operística avui amb Falstaff, és l'última òpera de Verdi, una comèdia agredolça que el compositor va escriure quan tenia gairebé 80 anys. L'òpera no es representava al Liceu des de feia 15 anys i ara se'n podran veure 8 funcions fins al 19 de juliol. I també avui, a segona jornada del Festival Cruïlla, al Parc del Fòrum de Barcelona, amb Pixie, Sweat i Garbage com a caps de cartell. Ahir la música pop va dominar la jornada amb 10.000 assistents. I mirada al passat, però també al futur, en l'acte per celebrar els 50 anys del Teatre Grec, la festa va reivindicar el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona.
1: Esports. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Aquestes dues seleccions ja es van enfrontar a les semifinals de fa 4 anys a Qatar. L'Espanyol presentarà aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu firma a hores d'ara la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I el Tour de França. Avui es disputa la sisena etapa, la primera de muntanya, amb l'ascensió al Tourmalet i el Coll d'Aspen com ascensions més destacades.
0: I al temps es mantenen els avisos de calor extrema amb risc a gairebé tot el país i molt alt al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà, on es podrà arribar als 40 graus i fins i tot superar-los. A partir del migdia, les brises es generalitzaran més a la costa, on la temperatura podrà perdre alguns graus respecte a ahir. Tarda amb nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. Us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus. I una humitat del 17%.

al llit i al fons del mar. Anem a mirar les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos en un mantra singular que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

0: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El CEO, els socialistes, tindrien una victòria clara, però perdrien diputats. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts i es disputaria la segona posició amb una Esquerra Republicana a l'alça. Protecció Civil envia una altra alerta demanant el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, tot i que el foc està estabilitzat i hi ha hagut alguna petita revifada i els bombers han augmentat fins a una quarantena les dotacions que treballen en aquest incendi. Relleu al capdavant de l'Oficina Tècnica de Rodalies. L'organisme ha acordat encara no fa un any entre la Generalitat, Renfe i Adif per coordinar les obres a la xarxa i minimitzar les afectacions. Segons us avança 3CAT Info, la nova destinació del director serà el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris, que qualifica com a crim de guerra. Washington i Teheran s'intercanvien bombardejos des de fa dos dies, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units. Els Mossos recreen amb l'ajuda de la intel·ligència artificial el rostre de la dona que va aparèixer ofegada fa unes setmanes al Segre, a Lleida. Amb aquesta imatge, ara fan una nova crida a la ciutadania per aconseguir identificar-la. Ha mort als 75 anys la cantant galesa Bonnie Tyler. La intèrpret del reconegut tema Total Eclipse of the Heart va tenir el seu primer gran èxit el 1978, Amidst a Heartache. Bonnie Tyler estava en coma induït des de finals de maig després d'una operació d'urgència en un hospital de Faro, a Portugal.
1: Esports.
2: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador ja ha comunicat al club alemany que vol marxar i ara el Barça i el Dortmund s'han de posar d'acord per les condicions del traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. I l'Espanyol presentarà aquest migdia a la una al migcampista brasiler Gabriel Moscardo. El Girona anuncia el fitxatge del migcampista Ivan Morante, procedent del Burgos, i el Barça femení Pere Romeu ha firmat aquest matí la seva renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028.

0: I ens queda el titular del temps. La calor intensa farà tornar a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual. Temperatures pròximes als 40 graus avui a moltes poblacions.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem parlant de política. Us ho dèiem en titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, tot i perdre escons. Aliança Catalana es dispara, passaria clarament al davant de Junts i es disputaria el segon lloc amb una Esquerra Republicana a l'alça si avui se celebressin eleccions al Parlament. Aquest és el resultat que ens deixa l'últim baròmetre del CEO, l'enquesta que elabora la Generalitat. Tenim aquí l'Albert Prat de les taules de política per ampliar-ho. Albert, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, clara victòria del Partit dels Socialistes, tot i que a la baixa, perquè perdria almenys 4...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 14%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Doncs bé, a aquesta hora podem seguir la roda de premsa que estan donant detalls ara des del Meteocat i Protecció Civil.
1: 10 rècords de temperatura màxima absoluta en diversos sectors de Catalunya. Destaquen els 44,1 graus de Vinebre o els 40,7 graus que es van assolir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Una temperatura doncs, que no s'havia assolit en els 112 anys de història d'aquesta estació meteorològica. També destaquen les temperatures mínimes, queden molt altes les temperatures a la nit, i també la nit anterior vam batre un rècord de 32,5 graus a l'estació meteorològica de Portbou. Si mirem la predicció, doncs avui tornarem a tenir una jornada semblant a la d'ahir, amb valors per sobre de 40 graus en molts sectors de Catalunya, fins i tot superant els 42 a punts de les comarques de Ponent o de Terres de l'Ebre, però valors extremadament alts arreu del país. Per sort, aquesta predicció ens indica que tant demà divendres com dissabte hi haurà un lleuger respir, hi haurà una lleugera baixada d'aquesta temperatura, tot i que encara mantenim avisos per superació del llindar del percentil 98, del llindar de temperatura màxima extrema, però molt rebaixat respecte als últims dies per agafar forces, perquè malauradament els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests tres darrers dies. Per tant, atenció, perquè aquesta onada de calor patirà una lleugera rebaixada que durarà dos dies, un breu respir, per tornar a agafar força de cara a la setmana vinent.
2: Tenint en compte tot això, quines mesures hi ha previstes?
1: Les mesures, tant per calor com per perill d'incendis, ara la companya, la subdirectora Imma Soler, doncs us les explicarà després de la reunió que hem fet del Comitè Tècnic de Protecció Civil.
3: Es preveu una baixada de temperatures ja cap a finals de la setmana que ve? Una normalització de les temperatures?
1: Normalització no diríem. De fet, després d'aquest respir que tindrem demà divendres i passat demà dissabte i el posterior nova pujada, els mapes una miqueta més llarg termini sí que indiquen que podria tornar a fer una bona rebaixada de cara a finals de la setmana vinent, a partir de dijous, divendres, potser dissabte i diumenge de la setmana vinent. Però queden molts dies, encara queda aquest repunt de cara a l'inici de dilluns, dimarts, dimecres, i creiem que el focus ha d'estar aquí. Ja veurem quan acabarà aquesta llarga onada de calor, però com a mínim ara hem d'anunciar aquesta nova pujada que serà tan contundent com la que hem tingut.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
0: Són les explicacions de Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, avisant d'això, que ara venia una petita treva de 3 dies, però que tornarien a pujar les temperatures. Per tant, ens haurem de preparar per la setmana que ve nova onada de calor després d'aquests 3 dies de petita treva amb aquest lleu descens, tot i que a finals de la setmana vinent sembla que tornarien a baixar. Tenim aquest episodi entremig de nova onada de calor. Ara es prepara també per donar explicacions Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, per anunciar, i així ho ha fet saber des del Meteocat Santi Segalà, les mesures que hi ha previstes en aquest nou episodi d'onada de calor que es preveu per de cara a la setmana que ve, a partir de diumenge a dilluns. Ha explicat des del Meteocat que dilluns, dimarts i dimecres tornaran a ser dies complicats. Sentim Imma Soler, de Protecció Civil.
5: Seguretat Pública, sí? Perfecte. Hem acabat ara fa un moment el comitè tècnic que hem fet, tant amb els dos plans que tenim activats, tant pel que fa a l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya per calor, com el Pla Enfocat, el Pla per Incendis Forestals, que també tenim...
6: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
7: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 13%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar bé.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous, 9 de juliol de 2026, i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de video art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montvell Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'Agència Tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, ja hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. Ho aulla i de ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous, convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: Perquè és molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en elogis cap a Patri Guija, cridada a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club, jugar un campeonato tan importante.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Sabies que...
10: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
0: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
12: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
11: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però algun

0: Uns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilota dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
2: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
2: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
1: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
6: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
7: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
6: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
7: El més segur en el cas de que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
6: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. de moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
2: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
2: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Són 3:45, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Però si tenim alguna persona que la pot reconèixer, i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
2: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
2: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
2: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
0: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
7: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
4: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un poc car de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, al de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la tercera onada de calor de l'estiu que els meteoròlegs adverteixen que arribarà diumenge després d'una ínfima treva que durarà 48 hores, demà i dissabte. Aprofiteu-ho. No és que faci fresca, eh? És que baixarà un parell o tres de graus. Això el dia en què s'ha confirmat el rècord absolut de temperatura nocturna a Catalunya, 32 graus i mig que va haver-hi ahir a la nit a Portbou. És rècord absolut en tota la història des que es fan mesuracions a Catalunya. De seguida en tindrem més detalls en un dijous en què també és notícia el baròmetre del CEO, que dona la victòria al PSC en cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició per davant de Junts per Catalunya, que cauria amb força. La pujada d'Esquerra no compensa la reculada del PSC i dels Comuns, que posaria en entredit la majoria absoluta del tripartit. De fet, el Parlament que dibuixa avui el CEO deixaria un escenari en funció de les forquilles de vot ingovernable. I també hem recordat la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort avui als 75 anys. Portava un mes hospitalitzada a Portugal, on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxit, sobretot un, It's a Heartache. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre home aquest matí a Cubelles. S'ha obert una investigació policial. Anem cap al Garraf, Montse Gené Riba.
3: Hola, bona tarda. Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
2: Mentrestant, un jutjat de València cita a declarar el policia antidisturbis que va agredir una manifestant en una protesta de la vaga d'educació a València. Anem ara, doncs, a València. Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona, que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig, durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
2: La Generalitat vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
5: Bona tarda. Un camí complex aquest de la gestió integral, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
6: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
5: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
2: L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA al seu expresident Francisco González i 14 persones més, exdirectius del banc i comandaments policials, per fer encàrrecs presumptament il·legals a l'excomissari Villarejo. El magistrat obre judici oral per delictes de suborn, revelació de secret, administració deslleial, falsedat documental i grup criminal entre 2014 i 2015. I, a més, el jutge ha imposat una fiança d'1,17.
1: Ràdio Arbúcies.
7: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 14%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt, les 4. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. Un home ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar de Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per segon dia consecutiu. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. L'Iran ha disparat míssils contra Jordània i també contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui, per cert, el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. I el Partit Laborista Britànic canceta avui el procés de primàries que ha de desembocar en l'elecció d'Andy Burnham com a nou líder de la formació. No s'espera cap més candidat, cosa que portaria l'exalcalde de Manchester a rellevar Keir Starmer al capdavant del govern d'aquí 11 dies. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'IRPF. El govern treballa amb l'executiu espanyol per fer aquests primers passos cap a la futura gestió integral de l'impost.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. El Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit, la primera eliminatòria, que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. I tenim en marxa la sisena etapa del Tour de França amb els 186 quilòmetres entre Pau i Gavarnie-Gèdre i l'ascensió al Tourmalet, on els ciclistes ara mateix es troben ficats en l'ascensió aquest mític cim. Un grup de 17 ciclistes, entre ells els favorits de la victòria final, com Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i Zay del Toro, ara mateix encapçalen l'escapada amb 1 minut 17 segons sobre el gran grup on hi figura el líder de la general, el noruec Thorsten Traen.
0: I el temps, una altra tarda amb calor intensa. Els valors més alts tornen a arribar als 40 graus o una mica per sobre, només una mica més baixes que ahir a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
2: 3CAT Info.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 14%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Un, dos, tres.

0: Ingeskat Info.
1: Són les 5.

0: El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions a 223 municipis de 24 comarques que es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen limitat els accessos. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, al Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'IRPF. El govern treballa amb l'executiu espanyol per fer aquests primers passos cap a la futura gestió integral de l'impost. El Partit Laborista Britànic enceta avui el procés de primàries que ha de desembocar en l'elecció d'Andy Burnham com a nou líder de la formació. No s'espera cap més candidat, que portaria l'exalcalde de Manchester a reballar Keir Starmer al capdavant del govern d'aquí a 11 dies. Un home ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar de Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. El català continua en estat d'emergència, però Plataforma per la Llengua assegura que té futur. L'entitat demana als parlants que no canviïn d'idioma i a les administracions que es compleixin les normes que el protegeixen.
1: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia de Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. El Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. També en futbol, aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. I en ciclisme al Tour de França, Tadej Pogacar és a punt de guanyar la sisena etapa de la ronda francesa, marxa en solitari cap a la línia de meta situada a Gavarnier, amb 1 minut 54 segons sobre Jonas Vingegaard. Pogacar seria nou mallot groc de líder.
0: Una altra tarda de calor intensa, els valors més alts tornaran a arribar als 40 graus o una mica per sobre. Només una mica més baixes que ahir a la costa i al prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
1: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, sóc el Marc Teixidobel i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info.
0: El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Departament d'Interior, Cristian Roldán.
3: Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 15%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 6. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límits d'accés. Els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. No s'han activat tots els efectius disponibles, però la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos. Sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i una quinzena en el foc de Navarcles, al Bages. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. El president turc Erdogan ha posat punt i final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat i bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders i ha despertat perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna o l'Iran. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González, i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i també polítics entre els anys 2004 i 2016. I un home que ha mort de manera violenta en un assentament de persones sense llar a Cubelles. Els Mossos han detingut un altre home i investiguen les circumstàncies dels fets. El català continua en estat d'emergència, però Plataforma per la Llengua assegura que té futur. L'entitat demana als parlants que no canviïn d'idioma i a les administracions que es compleixin les normes que el protegeixen.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. També en futbol, el Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I en ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França. Ara l'eslové té 2 minuts 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
0: I el temps, una altra tarda amb calor intensa. Els valors més alts tornen a arribar als 40 graus o una mica per sobre. Només una mica més de baixes que hi ha a la costa i prelitoral. Tornaran a créixer nuvolades al Prepirineu, sobretot occidental, on no es descarta algun ruixat o tempesta puntual.
2: 3CAT Info.
0: Són les 6 i 4 minuts, ens hi posem. Salutacions de la Nàtia d'ell, que us acompanyarà fins al punt de les 7. Hem de començar parlant de calor, del Meteocat, que avisa que aquesta onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 16%.

FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Rescat Info.
1: Són les 7, bona tarda. Ha revifat el foc que va començar ahir a Guimerà. L'Urgell estava estabilitzat, però ara torna avançant una zona boscosa. A banda d'aquest foc, els bombers continuen treballant per controlar els 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats, entre els quals hi ha el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp i el de Navarcles al Bages. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà restriccions. 223 municipis de 24 comarques es mantenen en risc extrem d'incendi i 9 espais naturals tenen límit d'accés. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, tot i que perdria diputats. Aliança Catalana avançaria Junts i es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que guanyaria escons. Segons l'últim CEO, l'habitatge es manté com a principal preocupació ciutadana i la independència guanya suports. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo a espiar empresaris, periodistes, polítics entre els anys 2004 i 2016. El president turc Erdogan ha posat punt final a la cimera de l'OTAN encara amb un regal insòlit a tots els líders, un revòlver personalitzat amb bales de munició. L'intent de promocionar la indústria armamentística ha provocat un maldecap logístic per tornar a casa a bona part dels líders i ha despertat perplexitat pel simbolisme en una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna i l'Iran. L'escriptora Mar Picó publicarà al setembre la tercera i última part dels Faura, una saga que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica romàntica situada a la Catalunya rural del segle XIX.
2: Esports. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs s'hauran de posar d'acord per un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. Aquest vespre arrenquen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el primer partit que enfrontarà les seleccions de França i el Marroc. Demà, Espanya-Bèlgica. També en futbol, el Barça femení, Pere Romeu, ha firmat aquest matí la renovació com a tècnic blaugrana fins al 2028. I en ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França. Ara l'eslové té 2 minuts, 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard.
1: Tarda amb calor intensa, però no tan extrema com ahir. Les màximes més altes han tornat a superar els 40 graus a Ponent, Ebre i Empordà. Ruixats febles al Pirineu i Prepirineu Occidental. Nit i matinada, que no serà tan càlida, i entre divendres i dissabte la calor intensa afluixa transitòriament.
0: Trescat Info.
1: Bona tarda, passen 3 minuts de les 7. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I a aquesta hora hem d'anar en directe a Lleida perquè els bombers treballen en una represa del foc que va començar ahir a Guimerà. L'Urgell estava estabilitzat, però ara torna a avançar i es torna a donar per actiu. Per aquesta represa s'enviarà una alerta al nucli de Mas Bon de Bon Dia a la Segarra. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. Ara mateix hi treballen 23 dotacions terrestres dels bombers i 9 mitjans aeris. La represa ha començat al flanc dret, que crema en zones agrícoles i boscoses, generant focus secundaris i enflames de més de 10 metres, empès també pel vent que...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 17%.

0: 21.000 persones confinades per l'incendi de Guimerà, l'Urgell, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon industrial Riambau. El foc s'ha reactivat aquesta tarda després que els bombers hi han estat treballant des d'ahir la nit. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: I també us explicarem que la calor extrema, que encara s'allargarà fins la setmana vinent pràcticament sense treva, és un nou factor de desigualtat. La pobresa energètica ja és també estival i afecta sobretot dones grans soles que viuen en barris de renda baixa. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha presentat un informe que subratlla que 500.000 de persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona viuen en zones d'alta vulnerabilitat climàtica. En parlarem amb l'autora de l'informe, Eva Vilaseca.
0: L'onada de calor, de fet, castiga amb força també alguns treballadors, els temporers, i també altres, com els treballadors de la construcció i la restauració i els missatgers a domicili. L'UGT parla de drets de salut.
3: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
0: Doncs tothom es pregunta si la calor seguirà. Gemma Puig, bona tarda.
4: Bona tarda. La calor seguirà, però afluixa una miqueta. Avui, encara costi d'una mica de creure, ha afluixat. Avui no hem tingut aquesta calor excepcional que vam tenir ahir a tota la costa i al prelitoral. Hem superat els 40 graus altre cop, 42 a Lleida, Alcarràs o a Cabanes. Per tant, ha fet calor, calor intensa. Però sí que tindrem, podríem dir, 48 hores amb una calor no tan excepcional. Serà forta, però afluixa una miqueta, tant demà divendres com dissabte. Amb aquestes temperatures que encara quedaran per sobre dels 35 graus, però costarà una miqueta més d'arribar als 40 en un divendres de sol, amb alguns núvols i algun ruixat de tarda.
2: El Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Si bé el PSC perdria pocs escons i tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, Aliança Catalana es convertiria en la tercera força política, per sobre de Junts i molt poc per sota d'Esquerra. Un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
0: I us explicarem també el regal polèmic que ha fet el president turc, Recep Tayyip Erdogan, als líders que han participat a la cimera de l'OTAN. Atenció, un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. Un intent molt particular de promocionar la indústria armamentística turca que ha fet activar alguns protocols de seguretat en alguns aeroports.

0: Doncs que ens serveixi avui, va, de sintonia d'esports també. David, ho va com titular?
1: Doncs va, amb el Mundial, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10, amb un fort dispositiu a les principals ciutats franceses, un fort dispositiu de seguretat preventiu. Això serà a les 10 i també parlem d'un fitxatge a prop per al Barça, el de l'extrem Karim Adeyemi, de 24 anys, del Borussia Dortmund. El Barça ha arribat amb el jugador a un principi d'acord, ara faltarà negociar amb el club alemany.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 19%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Durant tota la seva vida, Louis Armstrong va dir que havia nascut el 4 de juliol de 1900. Als anys 80 del segle passat, quan ell ja havia mort, es va trobar la seva partida de bateig, que indicava que en realitat havia arribat al món el dia 4 d'agost de 1901. I fixeu-vos que la conseqüència més dramàtica d'aquest fet és que va viure un any menys del que tothom, fins i tot ell mateix, pensava. Al final, com que tothom celebra el que vol i a mesura que ens fem grans solem defensar que l'edat no és més que un convencionalisme, avui comencem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el naixement fals de Louis Armstrong. I a més ho fem amb la gravació de l'inici del primer concert d'Armstrong a Barcelona el 23 de desembre de 1955.
6: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.

Louis Armstrong, gravat en directe a Barcelona el 23 de desembre de 1955, el dia que, com és ben sabut, va haver de fer tres concerts seguits en el Teatre Windsor, que es trobava a l'Avinguda Diagonal de la ciutat. Segurament ja sabeu que havia de passar dos dies a casa nostra, els dies 22 i 23 de desembre, i fer dos concerts diaris, pels quals hi havia totes les entrades venudes. Però l'avió que l'havia de portar des d'Itàlia no va poder enlairar-se a causa de la boira i el primer dia es va perdre. La solució un tant salomònica per acontentar el major nombre de persones possible va ser fer tres concerts el dia 23. Girem pàgina i arriba el següent protagonista de Jazzit d'avui, que és també trompetista. És Johnny Coles, un músic molt interessant, del que se'n parla molt poc, tot i tenir una biografia apassionant, que el situa al costat de figures com Gil Evans i Miles Davis, Charles Mingus, Herbie Hancock, Ray Charles, Art Blakey i fins i tot en formacions tardanes de les orquestres de Duke Ellington i Count Basie. Johnny Coles sí que tenia clar que havia nascut el dia 3 de juliol de 1900.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Seguim en territori jazzístic, a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el trompetista Johnny Coles i el seu sextet en una gravació de 1960. Heavy Legs era la cançó i era pur hard bop, estil de la discogràfica Blue Note. Us hem dit que va ser un trompetista membre en diferents moments de les dues orquestres més famoses de la història del jazz, les de Duke Ellington i Count Basie. I fent una petita trampa, podríem dir que hi ha molts músics que van tocar en ambdues orquestres, fins i tot que ho van fer simultàniament. Perquè els dies 6 i 7 de juliol de 1961, les dues formacions es van fusionar. Ho van fer dins d'un estudi de gravació i el resultat va ser un disc imprescindible que es titula For the First Time, per primera vegada. El repertori es va escollir entre el millor de cada una de les orquestres i nosaltres hem escollit Corner Pocket, que seria una aportació de la de Count Basie.

Les orquestres de Duke Ellington i de Count Basie juntes ens han interpretat Corner Pocket. I ara és temps per escoltar la veu de Billie Holiday, que va ser cantant oficial de l'orquestra de Basie uns quants mesos entre 1937 i 1938. Un any més tard, a començaments de juliol de 1939, va gravar una versió de la cançó Them There Is, escrita per Maceo Pinkard, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes d'èxits d'aquell moment. Hem de dir que Maceo Pinkard, el compositor, va ser un home molt lligat al moviment reivindicatiu dels drets de la població afroamericana a través de l'art i la cultura, moviment conegut com el Harlem Renaissance. Aquí la teniu, aquesta cançó fruit de la imaginació de Maceo Pinkard, Them There Is, Billie Holiday.

Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. En la història del jazz i la seva relació amb el cinema, hi ha dos directors que hi tenen un paper importantíssim: Woody Allen i Clint Eastwood. Dos directors i dos estils molt diferents, però un amor pel jazz conegut i reconegut per tots dos. Allen, a qui hem vist en diferents ocasions tocant el clarinet amb el seu

De músics de jazz van interpretar música composta per o relacionada amb les seves pel·lícules. Comencem amb una versió de la balada Misty d'Errol Garner, que sortia, a més, en el títol de la primera pel·lícula que Clint Eastwood va dirigir. Es titulava Play Misty for Me i era de l'any 1971.

Acabem d'escoltar Misty, que apareix a la pel·lícula Play Misty, For Me, la primera que va dirigir Clint Eastwood. Això va passar l'any 1971. La versió doblada al castellà, que és la que es va veure en els cinemes, la van titular Escalofrío en la noche i no fa justícia el que s'explica a la cinta. Es tracta d'un locutor de ràdio californià que rep freqüents trucades d'una dona que sempre li demana que posi la mateixa cançó, Misty, d'Errol Garner. El títol en català, Toca Misty per mi, seria més adequat. La música original, o sigui, la resta de la música de la pel·lícula, la va compondre Dee Barton, un trombonista que va néixer a l'estat de Mississippi

principi el 1937, però que va triomfar a Califòrnia, especialment com a compositor, arranjador i músic de big band. Burton va treballar amb Eastwood com a mínim a mitja dotzena de pel·lícules. Burton també va estar uns quants anys a les ordres del director Stan Kenton dins la seva orquestra, en la que hi va fer de trombonista, de compositor i també de bateria. I ara us en portem una mostra. Escoltarem The Singing Oyster, que és una composició seva de Dee Burton, i la interpreta l'orquestra de Stan Kenton amb ell fent de bateria. Aquí el teniu, Dee Burton.

The Singing Oyster, que vindria a ser l'ostra cantant. No em direu que no és un títol divertit. Ens l'han portat l'orquestra de Stan Kenton. Seguint amb la relació de Clint Eastwood, el cinema i el jazz, també hi ha un disc recopilatori que es va editar a començaments dels anys 2000 que es titula Music for the Movies of Clint Eastwood, és a dir, música per a les pel·lícules de Clint Eastwood. La peça principal és una suite que va compondre Lenny Niehaus, que ell sí que va ser el col·laborador musical més estret que Eastwood va tenir. El solista de saxo en aquesta peça, en aquesta gravació, és Joshua Redman, i la peça que escoltarem té un títol inequívoc: I Love Jazz. Estimo el jazz. Per cert, no oblideu que Joshua Redman aquesta setmana el tenim de gira per Andorra i Catalunya.

0: This is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Si sou persones que el mes d'agost el passeu en el país i us agrada el jazz, recordeu que la música no fa vacances i que clubs com el Jamboree mantenen la seva programació. El dia 8 d'agost d'enguany hi ha un concert molt interessant, com sempre en dues sessions, a les 7 del vespre i a 8:45 del vespre, segons la web, protagonitzat pel quartet del saxofonista tenor nord-americà Gregory Groover Jr., que ve a presentar el seu darrer disc titulat Old New. Comencem amb Rain Shall Fall, que es pot traduir per ploure.

Acabem d'escoltar a Gregory Groover Jr. i el seu quintet amb Rain Shall Fall, una cançó que podeu trobar en el seu disc nou, que es titula Old New, un disc editat per la discogràfica europea Criss Cross Records. Aquest disc es va gravar sense assajos previs, buscant l'espontaneïtat més pura i la interacció natural entre els músics. Gregory Groover té una visió molt espiritual de la música, inspirada fonamentalment en el que li va ensenyar el seu pare, que és un pastor de l'església AME, que vol dir African Methodist Episcopal, una església cristiana creada a començaments del segle XIX per reclamar una vegada més la igualtat de drets dels afroamericans. Recordeu, tindrem a Gregory Groover Jr. en directe el dia 8 d'agost en el Jamboree de Barcelona.

0: Hola, soy Antonio Mazzei, pianista. Están escuchando Jazz It.
1: I per encarar la recta final de Jazz It, avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us proposem el trompetista Bruce Harris, un músic de 46 anys molt ocupat i molt actiu en l'escena jazzística internacional actual. Hem portat el seu disc Soundview, gravat l'octubre del 2020 amb mascareta. Recordeu que hi va haver un fenomen anomenat pandèmia de coronavirus, també conegut com Covid?

Acabem el programa d'avui amb el grup de Sitges Incógnito, que aquesta setmana obren el Festival Bijaz de Vilafranca del Penedès. La cançó que us portem està dedicada a una ciutat marroquina, Marràqueix. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 33%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 42%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 43%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 42%.